0: els qui t'enterrem.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Jo vull fer-ho amb tu.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula de

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Hey, únete a mi ritmo.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu. Ai.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
1: Això és una cançó.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: qué importa que no pueda pasar más. Si es un delirio, no voy a esperar. Esta noche dame todo ya.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes,
0: la banda sonora d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers! Everybody!
2: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Un 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

quedat els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després, Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets, d'una banda.
0: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes, aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
0: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
0: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la setena biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà dues plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació, les obres. Això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la setena biblioteca municipal que tindrà Badalona.
0: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: En punt un quart de 3, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
2: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
2: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
2: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
0: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
2: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
17: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
18: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
17: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. el seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Semblàs.
19: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
20: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
19: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio n'informa Tere Ortega.
21: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
22: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
21: El camí barreja joventut i veterania.
23: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb les descanses, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocois, carregàvem el que viuen i cap a Tarragona.
24: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
21: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
0: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de Blot FM, Natàlia Moreno.
25: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
26: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important que és la nostra cultura.
25: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
27: A menudo me recuerdas a alguien.
0: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
27: No, sin miedo.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
0: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
1: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: Rodri ja és realitat. El que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del club blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
3: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
4: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió, i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón, en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar al triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
5: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
4: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
0: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant.
9: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
11: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
9: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
28: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
29: Oh, mamma mia, mamma mia!
28: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren realment males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
30: Dimecres a les 8 de la tarda,
10: Quatre gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
0: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica a tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Canal Reus, Alba Corxeró.
6: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
7: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
6: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
8: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer

0: tendència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
1: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
0: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
4: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
5: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
4: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
5: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
4: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
3: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
3: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
3: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros. L'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
7: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
2: I el Port Balis de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació.

0: Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
1: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
2: La part de restauració va una, la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
1: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
3: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
4: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
3: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
5: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
5: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
5: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
7: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, vam començar a fer, vam tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impuls molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
6: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: I ara sí, moment per la cultura. El Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens ho explica la Maria Semblàs.
8: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar, on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
9: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
8: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
10: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
11: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
10: El camí barreja joventut i veterania.
12: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro anàvem amb el pare, a descans, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
13: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
10: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
0: Ara sí, arriben els esports. Ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven el futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final, sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí.

0: de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
1: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi Degà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
2: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà, escoltem el protagonista.
3: I'm gonna give it everything I have and,
4: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. I sí, estic molt emocionat.
2: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
5: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: Los días

0: she's a sexy bitch.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bueno.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà

0: demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula de

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic

0: que es viu refrescant amb escaldents a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? People try to put us to death. O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes,
4: la banda sonora d'aquest estiu.

0: la fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar i ballar.

Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva.

Doncs sí, benvingudes i benvinguts a Sota les Jambordes. Segons la falca entradeta que acabeu d'escoltar, aquest programa està dedicat als llibres, als seus fabricants, també a les persones que els estimen, a les persones que ens arrosseguen al seu univers cultural i artístic. Avui, però, de nou, ens filtrarem entre les jambordes en un nou descens on es porta o es porti la imaginació. Sota les jambordes sempre hi ha alguna cosa que es mou. A vegades és història, a vegades és memòria. I a vegades és un cas que ningú vol mirar de cara. Una conversa, a deshores, una clau rovellada, una carpeta oblidada, un nom que torna i una periodista que només volia descansar fins que la veritat la va trobar abans que ella la busqués. Avui, a Sota les Jambordes, us porto una ficció que podria semblar real, però no ho és. Una crònica que comença amb un bany termal i acaba amb una corrupció anunciada. Una història on l'aigua bull, la política també, i on les paneroles, sí, les paneroles marrons termals, apareixen sempre allà on hi ha merder. Aquesta és la crònica d'una corrupció anunciada, una mirada irònica i crítica, una manera de dir que fins i tot en els pobles més tranquils la veritat té temperatura pròpia i quan puja ningú la pot aturar. I així doncs arribem al capítol 1. Esther Virgili a Caldes d'Oboin. Caldes d'Oboin té aquella olor de poble termal que només entenen els que hi han crescut, una barreja d'aigua calenta, pedra antiga i un punt de tranquil·litat que sempre sembla a punt de trencar-se. És estiu i la calor cau com una manta humida sobre els carrers estrets. La gent camina lenta com si el temps també s'hi hagués decidit a fer vacances. Esther Virgili arriba al balneari amb una maleta petita i una intenció clara, descansar, desconnectar, desestressar-se del darrer reportatge, aquell que li va costar més salut mental que diners. Ha decidit que necessita un parell de dies de calma, d'aigua calenta, de silenci i sobretot de no pensar en política, corrupció ni en res que tingui més de tres síl·labes. Però ella és Esther Virgili i la vida amb ella té un sentit d'humor molt particular. Després de sopar, baixa a la piscina interior del balneari. L'aigua és d'un blau tranquil, gairebé hipnòtic. Hi ha poca gent, dues parelles, un senyor que fa veure que nada i una realitat només flota, i un grup de quatre homes i una dona que parlen en un racó, a mitja veu. Esther entra a l'aigua. La temperatura és perfecta. Tanca els ulls. Respira. Per primera vegada en setmanes sent que pot relaxar-se. I és just en aquell moment que la conversa li arriba. No ho ha buscat. No s'hi ha acostat. No ha fet cap gest sospitós. Simplement la veu li arriba perquè l'acústica del balneari és una traïdora. El pont bosc no pot permetre que això surti ara, diu una veu masculina, ferma, nerviosa. Esther obre un ull. Pont bosc? El partit polític Pont bosc? Un partit que casualment ha estat protagonista d'un parell de titulars recents. Res greu, res que ella hagi investigat, però el nom li fa pessigolles al cervell. Si algú parla, estem mort, diu una altra. La dona del grup fa un soroll de desaprovació. No dramatitzis, Marcel. Esther obre els dos ulls. Marcel? Marcel Corrutelli? El mateix Marcel Corrutelli que ella va entrevistar fa 3 anys, quan encara creia que la política local tenia algun raconet? Un home amb un somriure massa perfecte i una mirada que sempre semblava calcular alguna cosa. Ella es queda quieta, no es mou. No respira gaire, no vol que la vegin, però la conversa continua i cada frase és pitjor que l'anterior. El regidor Casella va deixar rastre, diu la dona, i algú ho ha trobat. Qui? Pregunta Marcel. No ho sabem, però si ho sap, pot fer-nos molt mal. Esther nota com el cor li fa un salt. Caselles?
el mateix nom que li va sortir en el darrer reportatge, el mateix nom que li va donar mal de cap, el mateix nom que, segons alguns, va marxar per salut? La conversa continua, cada cop més baixa, més conspirativa. Esther intenta no fer soroll, però l'aigua sempre té opinió pròpia. Un petit moviment, un esquitx, un reflex, i Marcel gira el cap. La mira, la reconeix, els seus ulls s'obren una mica. Esther somriu, un somriure d'aquells que només ella sap fer, mig irònic, mig innocent, mig no estic escoltant res, ho juro. Marcel fa un gest a la resta del grup. La conversa s'atura. La dona recull la tovallola. Els homes surten de l'aigua com si algú hagués apagat la llum. Esther es queda sola a la piscina, l'aigua quieta, el silenci tens, la llum tènua reflectida a les rajoles com si fos una confidència. El grut ha marxat tan ràpid que sembla que algú els hagi apagat. La porta metàl·lica fa un soroll sec per tancar-se i, de sobte, el balneari recupera aquella calma estranya que només tenen els llocs on passen coses que ningú vol admetre. Esther es passa una mà pel cabell, respira profundament i deixa que el cos floti una mica. Però el cervell no flota. El cervell treballa. El cervell connecta fils que ella no volia connectar. Caselles, Pombós, Cortelli, una conversa clandestina, un estiu que havia de ser tranquil, un balneari que de sobte sembla menys innocent. Ella somriu molt lleument, amb aquella ironia que li surt quan sap que la pau li ha durat menys que un gelat al sol. Jo només volia descansar, pensa, i ja estic ficada en un altre merder. I es deixa submergir fins a les espatlles, com si l'aigua calenta pogués convèncer-la que encara és a temps de fer veure que no ha sentit res. Però no ho està. Capítol 2. El regidor que va desaparèixer. L'endemà al matí, Caldes d'Oboin té aquella llum d'estiu que sembla feta expressament per dissimular secrets. Els carrers estrets brillen amb una humitat que no sap si és del termalisme o de la calor. La gent passeja amb aquella calma que només tenen els pobles que han après a conviure amb l'aigua calenta i amb els rumors. Esther surt del balneari, amb el cabell encara húmid i una sensació estranya al pit. No és por, no és inquietud, és aquella mena de pressentiment que ella coneix massa bé, el pressentiment que la pau li durarà poc. Es dirigeix cap a la plaça principal, on hi ha l'Ajuntament vell, un edifici de pedra que sembla haver vist més reunions clandestines que plens municipals. A la porta, un cartell anuncia una exposició sobre la història termal de Caldes d'Oboin. Esther somriu. Ella ha vingut a descansar, però el destí li ha preparat una exposició de corrupció política en 3D. Entra, l'aire és fresc, gairebé massa fresc. Les parets estan plenes de fotografies antigues. Fonts termals, panys públics, inauguracions en cintes tallades per polítics que ja ningú recorda. I llavors el veu, en una fotografia de fa uns 15 anys, somrient amb aquella cara de jo ho tinc tot controlat. Jordi Caselles, regidor, traje clar, corbata discreta, mans a l'esquena, mirada d'home que sap més del que diu. Esther s'hi acosta, la foto té una placa, inauguració del nou sistema de canalització termal, regidor Jordi Caselles. Ella murmura, mira'l, el rei de les aigües calentes. Una veu al seu costat la sorprèn. El coneixes? Esther gira el cap. Una dona gran, cabell blanc, ulls vius, la mira amb aquella curiositat que només tenen les persones que han vist massa coses i ja no tenen res a perdre. No gaire, respon Esther. Només sé que va desaparèixer de la política de manera curiosa. La dona fa un somriure trist. Curiosa? Filla, aquí res és curiós, aquí tot és convenient. Esther nota com si li activa el radar. Convenient per aquí? La dona mira al voltant com si les parets poguessin escoltar. Per a qui mana? A Caldes d'Oboin, qui mana no sempre és qui surt a les fotos. Esther fa un pas més a prop. Caselles sabia alguna cosa? La dona no respon, només fa un gest amb la mà, com si volgués apartar una mosca invisible. Millor no hi remenis.
Esther somriu. És el mateix que li van dir la nit anterior i el mateix que li van dir en el seu darrer reportatge i el mateix que li han dit tota la vida. Quan algú en diu això, diu ella, és quan més hi remeno. La dona sospira. Doncs remeni, remeni, però vagi en compte. A Caldes de Boín l'aigua és calenta, però la política crema. Esther es queda uns segons mirant la fotografia de Casellas. Hi ha alguna cosa en aquella mirada que no li agrada, una mena de tristesa amagada, o pot ser de culpa. Decideix buscar més informació. A l'arxiu municipal, una funcionària amb ulleres enormes i un posat de jo no sé res li entrega un parell de carpetes polsegoses. Això és tot el que tenim del regidor Casellas, diu sense convicció. Esther obre la primera carpeta. Documents de pressupostos, actes de reunions, projectes de canalització, tot normal. Obre la segona i aquí ja no és tan normal. Una factura inflada, una empresa que no existeix, un contracte signat per algú que no era regidor en aquella data i una nota manuscrita arrugada amb una frase que fa que Esther s'aturi o que a l'Esther se l'aturin els pensaments. Si això surt, estem morts. Ella respira profundament. La piscina del balneari li sembla, de sobte, molt lluny. La conversa de la nit anterior torna com un eco. Pombós, Corrutelli, Casellas, algú que ha trobat alguna cosa. Esther tanca la carpeta. La funcionària la mira amb un somriure incòmodo. Vol alguna cosa més? Sí, diu Esther. Vull saber què li va passar al regidor Casellas. La funcionària em passa saliva. Millor no. Sí, ja ho sé, la talla Esther. Millor no ho remeni. No hi remeni. I surt de l'arxiu amb la sensació que el poble termal és molt menys tranquil del que sembla. Capítol 3. El magasin i el mort. Caldes de Boín té una manera curiosa de canviar de cara segons l'hora del dia. Al matí és amable, termal, turístic. A la tarda és mandrós, de gelats i terrasses, però al vespre té una ombra que no surt a les guies, una ombra que Esther Virgili nota mentre camina pel carrer de la Font Vella, amb les carpetes de Casellas sota el braç i aquella sensació persistent que algú la mira. No és paranoia, és experiència. El poble és petit, però té racons que no ho semblen. Un d'ells és el magasin municipal, un edifici discret de parets grises amb una porta metàl·lica que sempre està mig oberta, com si ningú tingués ganes de tancar-la del tot. Esther hi passa pel davant i s'atura. No sap ben bé per què. Pot ser perquè la porta fa un soroll estrany, pot ser perquè hi ha una llum tènue a dins, pot ser perquè el seu instint li diu que allà hi ha alguna cosa que no quadra. I ella, quan alguna cosa no quadra, entra. El magasin fa olor de pols, de productes de neteja i d'aquells tipus de burocràcia que s'acumula en caixes de cartró. Hi ha prestatgeries plenes de carpetes, eines, cartells de festes majors de fa 20 anys i un parell de maniquins de protecció civil que semblen observar-la amb mala llet. Fantàstic, murmura Esther, el lloc ideal per trobar res que no vull trobar. Camina entre les prestatgeries, el terra és irregular i cada pas fa un soroll que ressona massa. A la dreta, una porta petita amb un rètol que diu «Accés restringit». Ella somriu. Això sempre vol dir «entra». La porta no està tancada en clau, només ajustada. L'Esther la empeny en suavitat. El soroll metàl·lic és desagradable, com si el magasin protestés. Dins hi ha una sala més petita, amb llum fluorescent que parpelleja, una taula, una cadira, una caixa de cartró oberta i un peu humà. Esther es queda quieta, no respira, no parpelleja, no fa cap soroll. Home, diu finalment amb aquella ironia que li surt quan la realitat decideix complicar-li la vida. Això no és el que esperava trobar aquí. S'acosta. El cos és d'un home d'uns 50 anys, camisa clara, pantalons foscos, una carpeta arrugada a la mà. La pell té aquell to que no deixa dubtes, fa hores que és mort. Esther es passa una mà pel front, no per por, sinó per incredulitat.
Jo només volia descansar un parell de dies de balneari, aigua calenta, massatges, i ara això. Es mira la carpeta que el mort subjecta, la treu amb cura, l'obre. Documents municipals, factures, contractes i una frase escrita a mà, en tinta vermella. Casellas no va marxar, el van fer marxar. Esther nota com el cor li fa un salt. La piscina del balneari li sembla de sobte un luxe d'un altre planeta. Perfecte, diu, ara sí que estic en un merder. Fa un pas enrere i en aquell moment un soroll, un cop sec, algú ha tancat la porta del magasin. Esther mira al cap, no veu ningú, no, només l'ombra d'algú que s'allunya pel passadís. Genial, murmura, ara també tinc un perseguidor, fantàstic, estic completant el pack. Agafa la carpeta, surt de la sala, camina ràpid però sense córrer, no vol fer soroll, no vol cridar l'atenció, no vol que el mort sigui el primer de dos. Quan arriba a la porta principal del magasin, la troba tancada, en clau. Uf, molt bé, molt bé. Qui ha decidit que avui era el dia de fer-me cardio? Busca una altra sortida, una finestra petita, a l'altura dels ulls. L'obre, salta, cau malament, es fa mal al genoll. Fantàstic, ara també lesionada. Quin estiu més maco. S'aixeca, respira, mira enrere. El magasin queda en silenci, com si no hagués passat res. Però ha passat, i Esther ho sap. Camina cap al balneari amb la carpeta sota el braç i una certesa al cap. Casellas no va desaparèixer per salut, i el mort del magasin tampoc era allà per casualitat. Caldes de Boing, el poble termal, té una temperatura política molt més alta del que sembla. Accident, capítol 4, ja estem, eh? Accident, hospital i metge. Caldes de Boing, a l'estiu, té una manera molt particular de fer que la gent es distregui. Potser és la calor, potser és l'aigua del mar, potser és que el poble té una manera de magnetisme per les desgràcies petites. I Esther Virgili, que ja porta una carpeta amb un mort i una frase que no hauria d'existir, camina pel carrer com si fos una protagonista d'una comèdia negra que no ha demanat protagonitzar. El genoll li fa mal. La caiguda per la finestra del magasin no ha estat elegant. Cada pas és una punxada. Cada punxada és un recordatori que la seva vida és un caos organitzat. Fantàstic, murmura. Ara també vaig coixa. Fins quin estiu més maco. El carrer és tranquil, massa tranquil. Un cotxe passa lentament. Un home la mira des de la cantonada. Ella accelera. El genoll protesta. Perfecte. Ara també perseguidors. Em faltava a la col·lecció. Arriba a la rotonda que porta al balneari i és aquí on la vida decideix fer-li un regal inesperat. Un cotxe que surt d'un carrer sense mirar. Esther fa un crit. El cotxe frena tard. Ella intenta apartar-se. El genoll falla i el cop és inevitable. No és fort, no és dramàtic, no és de pel·lícula, és d'aquells accidents ridículs que fan més mal a l'orgull que al cos. Però prou per acabar a l'hospital. L'hospital de Caldes de Boing és petit, eficient i lleugerament desfasat. Les parets tenen aquell color indefinit entre verds i gris que ningú ha sabut definir. Les llums fluorescents parpelleguen com si volguessin fer comentaris. Esther entra amb una tireta al colze, un genoll inflat i una expressió de «no em toqueu gaire, que ja he tingut prou per avui». La recepcionista la mira amb un somriure professional. «Motiu de la visita? Un cotxe que m'ha decidit fer un petó», diu Esther. «No ha estat dramàtic, no ha estat romàntic». La recepcionista parpelleja confosa. «Accident de trànsit?» Sí, però d'aquells que fan riure als vianants. La porten a una sala d'espera. Esther s'asseu, el genoll li pulsa, la carpeta del magasin li pesa a la falda i la sensació que algú la segueix no desapareix. Quan finalment obre la porta, entra un home amb bata blanca. Alt, calmat, cabell castany, ulls que observen sense jutjar i una manera de caminar que indica que ha vist de tot
i que res el sorprèn. Esther Virgili diu... Ella aixeca la mà, la mateixa, la que ha decidit fer-se mal per donar feina a la sanitat pública. El metge somriu, un somriure discret d'aquells que no busquen agradar, sinó que surten sols. Soc el doctor Arnau Lleixà. M'han dit que ha tingut un incident. Incident és una paraula molt generosa. Jo diria que he estat atropellada per la mala sort. Arnau s'asseu davant d'ella, li examina el genoll amb moviments precisos, professionals, tranquils. No sembla greu, diu, però ha de descansar. Descansar? Esther diu, doctor, si jo descansés, el món s'aturaria. Doncs potser li convé que s'aturi una mica. Ella el mira, ell la mira. Hi ha un silenci que no és incòmode, és curiós. Ha vingut al balneari a relaxar-se, pregunta ell. Sí, i ja veu com m'està anant. Potser hauria d'evitar els magatzems municipals. Esther obre els ulls, sorpresa. Com sap que... Arnau somriu. Té una ferida al colze que no és d'un accident de trànsit i una carpeta que posa arxiu municipal. No cal ser detectiu. Ella fa un somriure d'aquells que només fa quan algú la sorprèn. És observador. És la meva feina. Arnau li posa una vena elàstica al genoll. Li recomano que no corri, que no salti finestres i que no investigui res que pugui fer-li mal. Doctor, si em diu que no investigui, investigaré al doble. Ho imaginava. Esther agafa la carpeta, es posa dreta en dificultat. Gràcies, doctor Lleixà. Arnau, pot dir-me Arnau. Ella dubta un segon, només un segon. Gràcies, Arnau. Ell li entrega un paper amb recomanacions. Si el genoll empitjora, torni. Si millora, també pot tornar. Esther somriu, un somriure petit inesperat que li surt sense voler. Ja veurem. Quan surt de l'hospital, el sol s'està ponent. El poble té aquella llum daurada que fa que tot sembli més bonic del que és. Però Esther no mira el paisatge, mira la carpeta, mira el carrer, mira el futur. I pensa, genoll lesionat, un mort, un partit polític, un perseguidor i un metge que sap massa. Sí, definitivament estic en un merder. I camina cap al balneari, coixant una mica, però amb la determinació intacta. Capítol 5. La ciutat que calla. Caldes d'Oboin, a mitja tarda, té aquella llum que sembla feta per dissimular secrets. La plaça de la Font Vella bull, literalment, amb la calor que surt del subsol i la gent camina amb aquella lentitud que només tenen els pobles termals quan l'estiu els cau a sobre com una manta humida. Esther Virgili avança amb pas irregular. El genoll li recorda que ha saltat per una finestra. La carpeta li recorda que ha trobat un mort. I el cervell li recorda que ha escoltat una conversa que no hauria d'haver escoltat. Però el que li recorda que és a Caldes d'Oboin són les paneroles marrons. Les veus abans d'arribar a la plaça. Una, dues, tres i després una quarta que travessa el carrer amb una determinació que faria envejar qualsevol carrer del Pombos. Fantàstic, murmura Esther. A Caldes d'Oboin fins i tot les paneroles tenen agenda. La plaça és plena de gent, però ningú sembla sorprendre's. Una senyora gran, asseguda en un banc, li fa un gest amb la mà. Ai, filla, és que aquí l'aigua és tan calenta que les paneroles hi viuen millor que nosaltres. Esther somriu cansada però divertida. Doncs que paguin l'IBI, almenys. La senyora riu. Les paneroles continuen el seu trajecte imperturbables, com si fossin funcionàries municipals en plena jornada laboral fent inspecció de la plaça. I és llavors quan Esther ho nota. Una presència, una ombra, una mirada. No és paranoia, és experiència. Es mira lentament. Un home vestit massa formal... Ai, perdó. Aquí he ficat una mica, m'he canviat. Es gira lentament. Un home vestit massa formal, per ser turista, l'observa des de la cantonada. No fa res, no diu res, no mira, només mira. Esther fa veure que no l'ha vist. Camina cap a la Font Vella. Les paneroles l'acompanyen com si fossin escorta del mar.
A prop de la font hi ha un grup de tres homes. Parlen en veu baixa. Porten camises clares, ulleres de sol i aquella actitud de no estem fent res, però no ens mireu. I al seu voltant, paneroles marrons, moltes, massa. Esther ho nota de seguida, perfecta, murmula, paneroles i pombos. Sempre van en pack. Una de les paneroles puja per la paret, passa entre els tres homes i desapareix darrere d'un cartell municipal. Els homes ni s'immuta. Esther sí, es queda a una distància prudencial, fingint que mira la font, però escolta. Caselles va deixar rastre, diu un dels homes. Algú ho ha trobat, respon un altre. Hem d'actuar abans que sigui tard. Esther respira profundament, el genoll li pulsa, la carpeta li pesa i les paneroles, com si fossin espies termals, es concentren al voltant del grup. Una d'elles, més gran, més marró, més brillant, travessa el terra entre els peus dels homes. Ells ni la veuen, l'Esther sí, i no pot evitar pensar que, si les paneroles fossin testimonis, el cas ja estaria resolt. La conversa continua cada cop més baixa, més nerviosa. Corrutelli diu que no poden esperar. La periodista és aquí, la del balneari? Sí, la que va entrevistar-lo fa uns anys. Esther tanca els ulls un segon, respira i pensa. Fantàstic, ara també sóc trending topic entre els corruptes. Una panerola li passa a prop del peu. Ella fa un salt discret. El genoll protesta. Els homes es giren, la mira. Un segon massa llarg, un silenci massa dens. Esther somriu, un somriure d'aquells que només ella sap fer. Mig irònic, mig innocent, mig no estic escoltant res, ho juro. Els homes es dispersen, la plaça recupera la calma, les paneroles també com si haguessin acabat la reunió. L'Esther queda sola, amb la font vella al davant, el sol baixant i aquella sensació persistent que Caldes de Boing és un poble que calla, però que ho explica tot i que sap escoltar. I ella sap escoltar. Sobretot quan no vol. Capítol 6. La nit termal. La nit cau sobre Caldes de Boing, amb aquella suavitat enganxosa que només tenen els pobles termals. L'aire calent, húmid, dens, els carrets semblen exhalar vapor. Vapor com si el subsol bullís amb històries que ningú vol explicar. La font vella, il·luminada, amb llums grogues, té un aire de postal, però una postal que amaga alguna cosa. L'Esther Virgili surt del balneari amb una tovallola a l'espatlla i la carpeta sota el braç. No ha pogut dormir. El genoll li molesta. La conversa clandestina de Pombos li ressona al cap i el mort del magasin li pesa més que la carpeta. Camina cap a la plaça. La nit és silenciosa, massa silenciosa. Fins que les veu. Les paneroles marrons, moltes, massa, travessant el carrer com si fos una autopista termal. Antena llarga, cos brillant, pas decidit. Fantàstic, murmura Esther. Si hi ha tantes paneroles, vol dir que hi ha polítics a prop. I no s'equivoca. A la cantonada, a la terrassa d'un bar mig tancat, hi ha Marcel Corrutelli, sol, amb un mòbil a la mà, parlant en veu baixa, i al seu voltant una congregació de paneroles marrons que sembla una assemblea. L'Esther s'amaga darrere d'un arbre. El genoll protesta. La tovallola cau una mica. Ella la recul amb un gest ràpid. Corrutelli parla amb algú per telèfon. No, no, la periodista encara no és aquí. Podria dir, la periodista encara és aquí. Sí, la del balneari. No, no ha marxat. Sí, ho sé, ho sé, ho sé, ho sé. Esther pensa, si ho diu, ho sé, una vegada més li envio una panerola com a missatgera. Una panerola gran, marró, amb antenes que semblen antenes parabòliques. Puja per la porta de la taula de Corrutelli. Ell ni ho nota. L'Esther sí i no pot evitar somriure. Corrutelli continua. Hem d'aturar-ho. Abans que sigui tard, Caselles va deixar rastre i algú ho ha trobat. L'Esther respira profundament. El genoll li pulsa. La nit sembla més calenta. Una panerola li passa a prop del peu. Ella fa un salt discret. El genoll protesta. Perfecta, murmura. Paneroles i pombos. Sempre van en pack. Corrutelli es gira
La mira un segon més allà, un silenci més adens. L'Esther somriu, un somriure d'aquells que només ella sap fer, mig irònic, mig innocent, mig no estic escoltant res, ho juro. Corrutelli apaga el mòbil, s'aixeca, camina cap a ella. Les paneroles el segueixen, literalment, com si fossin escoltes, escorta termal. Esther Virgili diu ell, amb aquella veu de polític que vol sonar tranquil i només aconsegueix sonar culpable. Quina sorpresa! Caldes és petit, respon ella, i les paneroles encara més. Ell mira al terra, les paneroles, la plaça, la font vella. No hauria d'estar aquí sola a aquestes hores. No ho estic, diu ella, tinc companyia. Una panerola passa entre els dos, com si fos una mediadora. Corrutelli s'acosta una mica més. Esther, deixa-ho estar. Ella somriu. Quan algú em diu això és quan més hi remeno. Això no és un joc. No ho és, però vostès juguen molt. Corrutelli fa un pas enrere. Les paneroles també, com si fossin coreografia. No sap amb qui s'està ficant. Amb pombos, pel que sembla, i amb paneroles. Les paneroles em preocupen més. Corrutelli la mira amb una barreja de por i irritació. Vigili, a Caldes de Boin les coses no són com semblen. Ja ho sé, diu ella, les paneroles ho indiquen. Ell se'n va, ràpid, sense mirar enrere. Les paneroles el segueixen com si fossin un exèrcit diminut. L'Esther es queda sola a la plaça, la font vella brolla. La nit respira, el poble calla. I ella pensa, si les paneroles són tan nombroses, és que el merder és gros. I ho és. Capítol cel, la veritat sota l'aigua. La nit a Caldes de Boin no és fosca, és tèrbola, una mena de vapor suau que s'enfila des del subsol i que fa que els fanals semblin més grocs, les ombres més llargues i els secrets més visibles per a qui sap mirar. L'Esther Virgili camina cap a la zona de les antigues canalitzacions termals, un espai que el poble manté mig tancat, mig oblidat, mig vigilat. El genoll li fa mal, però la curiositat li fa més mal encara. La carpeta sota el braç pesa com si fos de pedra. A mesura que s'acosta a la reixa d'accés, nota un detall que ja ha après a interpretar. Paneroles marrons, moltes, massa, travessant el terra com si estiguessin fent una manifestació silenciosa. Perfecta, murmura. Si hi ha tantes paneroles, vol dir que el merder és gros. La reixa està mig oberta. No hauria d'estar-ho. Esther entra. L'espai és húmid, antic, ple de canonades que encara desprenen calor. El soroll de l'aigua subterrània és constant com un batec. I l'olor és una barreja d'aigua calenta, pedra gastada i alguna cosa que ella no sap definir. Camina lentament, el genoll protesta, les paneroles l'acompanya, com si fossin escorta termal. Arriba a una sala gran, amb una piscina interior d'aigua termal que ja no se fa servir, que no s'utilitza. La superfície és quieta, però l'aigua bull lleument com si respirés. I llavors ho veu, una marca a la vora de la piscina, una ratxa fosca, una rascada profunda a la pedra. L'Esther s'hi acosta, la toca, és antiga, però no massa. Això és, murmura, una panerola gran, marró, amb antenes llargues, passa per sobre de la marca, com si volgués indicar-li el camí. L'Esther segueix la ratxa, arriba a una zona on la pedra està esquerdada, i allà, entre dues lloses, hi ha un objecte metàl·lic. El treu en cura, és una clau municipal amb un número gravat, C-17. Ella respira profundament, el cor li bateja fort. Caselles, diu en veu baixa. Una panerola puja per la canonada, una altra travessa el terra, una tercera s'atura a la vora de la piscina com si escoltés. L'Esther mira l'aigua, és fosca, profunda, calenta, i llavors ho entenc. La marca a la pedra, la clau, la carpeta del mort, la frase manuscrita. Caselles no va marxar, el van fer marxat.
Caselles no va desaparèixer, el van empènyer. Aquí, en aquesta piscina termal abandonada, en una nit com aquesta, i el cos va baixar per les canalitzacions, arrossegat per l'aigua calenta fins a sortir en algun punt del riu. L'Ester es queda quieta, la respiració li falla un segon. El genoll li pulsa, les paneroles es mouen nervioses com si haguessin detectat que ella ha entès massa. «Déu meu», murmura. Un soroll, un cop sec, una ombra. Ester gira el cap. Algú ha entrat a la sala. Una figura, un home, no veu la cara, només la silueta. «No hauria d'estar aquí», diu la figura. La veu és familiar, molt familiar. «Corruteli», diu Ester. La figura no respon, fa un pas endavant. Les paneroles es dispensen, com si fossin un exèrcit que sap que ve la batalla. «Caselles va descobrir massa», diu la figura, «i vostè també». Ester fa un pas enrere, la vora de la piscina és relliscosa, el genoll li falla. «No en fa res», diu ella, amb aquella ironia que li surt. «Quan la por li vol guanyar terreny, no sóc tan important». «Ho és», diu la figura, «massa». Ester mira al voltant, busca una sortida. No hi ha només la piscina i les paneroles que observen des de les parets. La figura s'acosta. Ester respira profundament. «Si em toca», diu ella, «cridaré i vindran totes les paneroles del poble. I no sé si vostè sap, però les paneroles termals són molt solidàries». La figura s'atura. Un segon, dos. I llavors se'n va, sense dir res més, sense mirar enrere. Les paneroles el segueixen, com sempre. L'Ester es queda sola, amb la piscina, amb la clau C17, amb la marca a la pedra, amb la veritat sota l'aigua. Capítol 8. Crònica final. Al matí arriba a Caldes d'Oboin amb una llum que sembla voler fer veure que res ha passat. La font vella brolla amb la mateixa constància de sempre. Els turistes passegen en sandàlies i somriures. Els veïns saluden amb aquella calma termal que fa pensar que el poble és etern. Però l'Ester Virgili no dorm. No pot. La clau C17 descansa sobre la taula del balneari. La carpeta del mort és oberta i la frase manuscrita «Caselles no va marxar, el van fer marxar», li crema a les mans. Es vesteix, agafa la gravadora i surt. El poble sembla tranquil, però ella ja sap que la tranquil·litat és una disfressa. I la disfressa, a Caldes d'Oboin, sempre té un detall revelador, les paneroles marrons. A la plaça n'hi ha poques, 3, 4, les típiques del matí, les que fan ronda. L'Ester camina cap a l'Ajuntament vell. El genoll li molesta, però ja no hi pensa. La veritat pesa més. Quan entra el tècnic municipal, el mateix que li va dir «millor no hi remenis», la mira amb una cara que barreja per por i resignació. «Senyor», diu Ester, «necessito accés a l'acció complet del cas Caselles». Ells en passa passil, saliva. «No puc». «Pot», diu ella, «i ho farà». El tècnic mira al voltant, les paneroles també. Tres d'elles travessen el passadís com si fossin funcionàries en plena inspecció. «Ester, això és perillós». «Ho sé», diu ella, «però també ho era saltar per una finestra i ho vaig fer». El tècnic sospira. Obre una porta, la porta que ningú obre, la porta que té una clau igual a la C17. Dins hi ha una sala petita, plena de carpetes antigues, documents arrugats, factures inflades, signatures falses i una fotografia. Caselles, en la mateixa sala, amb tres homes, un d'ells, Marcel Corruteli. Ester respira profundament. La veritat ja no és una sospita, és una evidència. Ells

Bras camina cap a la Font Vella. La plaça és plena de gent i de panaroles, moltes, massa. Fan taxi, murmura. Avui hi ha reunió de corruptes i no s'equivoca. A la terrassa, al bar, hi ha Corrutelli, amb dos homes parlant en veu baixa i al seu voltant una congregació de panaroles marrons que sembla una assemblea general extraordinària. L'Ester s'acosta, no amb por, amb determinació. Bon dia, Marcel. Ell es gira, la veu i sap que ha perdut. Ester, no facis res que la posi en perill. Marcel, si volia que no fes res, no m'hauria d'haver deixat escoltar converses a la piscina. Ell empalideix, no sap en qui s'està ficant. Amb pombos, diu ella, i amb paneroles. Les paneroles em preocupen més. Una panerola puja per la pota de la taula. Ell l'aparta amb un gest nerviós. L'Ester somriu. He trobat la clau C-17, diu ella. Ell deixa de respirar un segon. He vist la sala, he vist els documents, he vist la foto, he vist la marca a la pedra, he vist la veritat. Corrutelli intenta parlar, no pot. L'Ester treu la gravadora, la encén, la deixa sobre la taula. Això és la meva feina, Marcel, i la veritat sempre surt, sobretot a Caldes de Boing, on fins i tot les paneroles ho indiquen. Ell es posa dret, se'n va, ràpid, sense mirar enrere. Les paneroles el segueixen, com sempre. Aquella tarda, l'Ester grava la seva crònica final des de la Font Vella. La veu és ferma, clara, irònica, viva. Caldes de Boing és un poble termal. L'aigua és calenta, la política encara més, i quan la veritat bull, surt a la superfície. Tanca la gravadora, respira, el genoll li molesta, però ja no importa. El doctor Arnau Lleixa apareix a la plaça, somriu. El genoll? Millor, diu ella. La veritat? Pitjor. El riu. Ella també, una mica. Només una mica. Una panerola marró travessa la plaça entre ells dos. L'Arnau la mira. Sempre n'hi ha tantes? Només quan hi ha merder, diu l'Ester. Ell fa un gest amb el cap. Doncs avui n'hi ha moltes. Sí, diu ella, però el merder ja està explicat. I mentre el sol baixa i la Font Vella brolla i les paneroles fan la seva ronda termal, l'Ester Virgili sap que ha acabat un cas i que inevitablement n'hi haurà un altre, perquè la veritat sempre bull i ella sempre hi és a prop. Epíleg, crònica d'una corrupció anunciada. Caldes de Boing es desperta amb aquella olor d'aigua calenta que sembla voler dir que el poble ho ha vist tot i que, tot i així, continua funcionant. La Font Vella brolla amb la mateixa constància de sempre, com si la veritat que ha emergit les últimes hores no li fes ni fred ni calor. La gent passeja, els turistes fan fotos, els veïns saluden i les paneroles marrons fan la seva ronda matinal amb una disciplina que ja voldrien alguns partits polítics. Ester Virgili surt del balneari amb la maleta petita i la gravadora guardada. El genoll li molesta, però ja no hi pensa. La veritat pesa, però ja no l'ofega. I el poble li sembla una mica més sincer, tot i que ella sap que la sinceritat és un luxe que Caldes de Boing només practica a estones. A la plaça, una panerola gran, marró, amb antenes llargues, travessa el terra amb aquella determinació que ella ja ha après a interpretar. «Bon dia», li diu l'Ester com si fos una veïna més. La panerola continua el seu camí imperturbable. Termal, local. El doctor Arnau Lleixà apareix a la cantonada. Somriu. No diu res, només s'acosta. «Marxa?», diu ell. «Sí», respon ella, «ja he bullit prou». Arnau assenteix, la mira amb aquella calma que només tenen les persones que no necessiten dir gaire per dir molt. «Si torna?», comença ell. «Si torno», diu ella, «serà perquè el poble m'ho demana o perquè el balneari té un bon descompte». El riu, ella també, una mica, només una mica. Una panerola puja per la paret del balneari. Ella la mira. «Sempre hi ha tantes?», «només quan hi ha merder», diu l'Ester. «I ara?». Ester observa la plaça, la Font Vella, els turistes, els veïns, les paneroles marrons fent la seva ronda. Ara, diu ella, el merder ja està explicat, però el poble sempre té alguna cosa bullint. Arnau assenteix. Ella agafa la maleta, camina cap a la parada del bus. Les paneroles l'observen.

amb, no amb hostilitat, amb aquella mena de respecte que només tenen els animals o els bitxos que han vist algun ficar-se en un merder i sortir-ne viva. Quan el bus arriba, l'Esther puja, s'asseu, mira per la finestra. Caldes d'Oboin queda enrere, la Font Vella brolla. El vapor s'enfila, les paneroles travessen la plaça com si fossin guardians diminuts d'un poble que mai diu tota la veritat, però que tampoc la pot amagar del tot. L'Esther tanca els ulls, respira, somriu. La veritat sempre bull, i jo sempre hi sóc a prop. El bus arrenca, la ciutat gran espera, el proper cas també, i Caldes d'Oboin, amb les seves aigües calentes i les seves paneroles marrons, queda com un record que no s'esvaeix, un poble que calla, que respira, que observa i que, quan cal, parla. I així tanquem aquesta crònica d'una corrupció anunciada, una ficció que ens ha permès mirar sota les jambordes, allà on la imaginació juga amb la realitat però sense confondre-les. Una història que ens recorda que fins i tot quan tot és inventat, les preguntes que ens fem són, a vegades, podríem dir, reals. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per deixar-nos en dur per aquesta veu que camina entre papers, vapor, paneroles i veritats que només existeixen dins del relat. Aquí, sota les jambordes, seguirem buscant històries que respiren, que incomoden una mica i que ens fan mirar el món amb una mica més de llum. El que heu escoltat avui és ficció total, imaginació pura, literatura en forma de ràdio. I un altre dia tornarem a aixecar de nou el paviment, aquest paviment. Molt bon vespre i que la veritat, la real i la inventada us ajudi a estar bé. Ens retrobem dimarts que ve.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: una cosa
2: no em
3: dono ni
2: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la
3: copisteria.
2: A demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar, perquè, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia.
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en femení, emès aquesta temporada.

0: Benvingudes i benvinguts. Bon dia a totes i a tots. Comença un nou programa d'Històries en Femení, que ja sabeu, podeu sentir tots els dijous de 11 a 12 aquí a Ràdio Caldes. Un programa divulgatiu on explorem la història, la cultura i el present de les dones d'arreu del món. I dic tot això perquè avui tenim una convidada molt, molt especial. Tenim a l'altra banda del micro a l'Anna Boyer. L'Anna Boyer és antropòloga i fotoperiodista. Porta anys viatjant i documentant societats on les dones tenen un paper central a l'organització social. Això podríem dir, bueno, té un nom que és els matriarcats. Precisament ella té un projecte amb aquest nom, matriarcados.com, i bé, ja parlarem amb ella i sentirem de les comunitats que funcionen d'aquesta manera. Bon dia, Anna, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estic encantada, em trobo privilegiada i afortunada que estiguis aquí, a l'altra banda de la línia.
1: I jo d'estar.
0: Sí. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte de Matriarcados. I, bueno, i també com ets, qui ets tu, no?
1: Sí, bueno, jo sóc l'Anna Boyer, com hem dit, i des de fa 20 anys em dedico a estudiar i viatjar 6 societats matriarcals, una mica per conèixer i poder explicar la meva societat com és una societat matriarcal. Moltes vegades em pregunten com és que vaig començar a girar per aquí la meva vida, i jo explico una mica que va ser amb una volta al món que vaig estudiant totes les religions des de la perspectiva de la dona, on al nord de l'Índia vaig trobar una població que es deia Vindravan, on les dones eren, pel fet de ser viudes, eren deixades allà de la mà de tothom i vivien de la caritat amb uns saris blancs i resant a Krishna. Bueno, em va impactar tant, o sigui, perquè hi havia viudes de 18 anys, de 15 anys, de 50 anys. Bueno, em va impactar tant que vaig pensar si hi hauria en el món societats en què la dona fos com el pal de paller, que tingués una força gran, important, més que a la meva societat. I llavors vaig descobrir, bueno, n'hi ha moltes, però jo hi he estat treballant aquestes 6 amb aquests anys.
0: Sí, sí. Ara ens explicaràs una mica de cada una d'aquestes comunitats, perquè, bueno, el que dius, tu has viatges, perquè també parlarem dels propers viatges, com a mínim els dos que tens previst per aquest any, però m'ha quedat, o sigui, m'has deixat molt sorpresa d'això, de que això fa 20 anys vas fer aquesta trobada, no? O sigui, aquesta troballa de...
1: Sí, va ser pues allà amb la població de Vindravan que vaig descobrir aquestes dones tan abandonades, sí. I vaig pensar que això no era real, no. Que era com un somni que jo estava visquent. Sí. I llavors, pues, a la búsqueda de societats amb la dona tingués una força important, pues, vaig trobar aquestes societats que tenen unes característiques comunes, si vols te les explico
0: una mica. Sí, explica una mica.
1: De fet, perquè matriarcat hi ha un... No és el contrari de patriarcat, sí, no? La gent està una mica confosa, sinó que és una manera molt més harmoniosa de viure, no? Amb totes aquestes societats que jo he pogut explorar i viatjar, el que tu ets és més important que el que tu tens. I això és fonamental. O sigui, la dona i l'home són complementaris. Cada un ocupa el seu espai. La dona té una autoritat que mai és coercitiva. O sigui, és una autoritat que està molt relacionada amb la manera de fer, la manera de ser. I el cos de la dona és molt respectat per tothom. També són comunitats que viuen molt el present. O sigui, hi ha una unió molt forta amb el grup i les emocions negatives no estan ben vistes. És curiós això, perquè la unió amb el grup que nosaltres cada un som molt individualistes
0: molt,
1: allà,
0: molt.
1: És molt important, i no, no només la teva família, sinó l'altre, no? Que aquí sembla que l'altre sigui un enemic, allà és amic, no?
0: Sí.
1: I també el viure el present és molt, molt important. O sigui, el prestigi el té el qui més dona, no el que més té. Això són com diferències importants. I bueno, normalment són comunitats agrícoles, però ja cada una és una mica diferent. N'hi ha unes que són més grans i que aborden molts estadis, però que totes elles tenen unes característiques molt interessants per nosaltres, i perquè ens poden ajudar moltes coses. O sigui, la veu de la dona, aquí ens l'hem tingut que treballar, i amb aquestes comunitats tenen una dignitat
0: sí.
1: com especial, que ja és de natural, perquè amb els anys han anat reproduint aquesta manera d'actuar, de fer i de ser. O sigui, l'espai de la casa és un espai on es prenen les decisions, és un espai polític, no? I és un espai des de dintre, que això és molt important.
0: Sí.
1: No està fora, està dintre, tot.
0: Sí, sí. No, bueno, que volia remarcar una mica aquest concepte de que matriarcat no és el contrari de patriarcat,
1: mm-hmm.
0: o sigui,
1: sí.
0: no és el mateix, o sigui, no és el patriarcat és el domini de l'home sobre la dona i el
1: sí,
0: matriarcat
1: sí.
0: el domini de la dona sobre l'home. No. No és així.
1: No.
0: O sigui, aquestes comunitats que tu has pogut anar a visitar,
1: sí.
0: a estudiar,
1: sí.
0: No és així. No és així. És un altre concepte.
1: No. O sigui,
0: no és oposat.
1: On hi ha un domini de la dona. O sigui, quan és una societat calcada a la patriarcal, però el cap és la dona, és patriarcal la societat. En les societats matriarcals és una altra manera,
0: sí.
1: és un altre paradigma, una altra manera de sociabilitzar,
0: sí.
1: que no té res a veure amb la nostra. O sigui, la nostra, uns pocs manen sobre uns molts. Amb aquestes són molt més igualitàries, no?
0: Ah.
1: Són més de tu a tu, són més... tenen aquestes característiques, i cada comunitat és una miqueta diferent, de
0: sí.
1: totes maneres.
0: Sí. Són conceptes molt, molt diferents. Mirats des d'aquest sobiranisme occidental que tenim, no? Aquesta mirada
1: sí.
0: que sembla que, bueno, que tot el planeta visqui amb els mateixos paradigmes, els mateixos, no? Les mateixes idees, mentals, i no, és una altra,
1: sí.
0: és una altra manera, un altre concepte.
1: Sí, i és una mica, per nosaltres, és una mica difícil d'entendre
0: sí,
1: si no
0: sí,
1: comparteixes
0: sí, sí.
1: amb ells,
0: sí.
1: perquè nosaltres som molt mentals, amb això tens tota la raó. I el fet de, per exemple, viure més el present implica deixar-te influenciar per la part dreta del cervell, que és la més intuïtiva, més de contemplació, de la natura, més de ser tu mateix. O sigui, viuen molt més abocades amb el que tu ets. No?
0: Sí.
1: I això es nota molt, per exemple, amb la comunitat de les comunitats Quero i Huiloc de Cuzco, aquestes, considerant que tot està en harmonia, la terra, la natura, els animals, tots viuen en profunda harmonia, no? I, per exemple, amb aquestes comunitats del Perú, la Huiloc i la Quero, la dona i l'home són societats igualitàries que decideixen després de fer de parlar les coses, no? Ells diuen que a la casa, que és a l'Ailu, hi ha una energia masculina i una energia femenina, i que són, entre les dues es van decidint, no? I també es practica l'Aini, que en diuen que és el do de donar i de rebre sense que intervengui el diner. I això és molt important. La comunitat Quero, per exemple, la terra és de la comunitat. Són comunitats, aquesta, la Quero, està molt alta, 3.000 i pico de metres d'alçada, i també baixen a Cuzco a vendre els seus productes, no? Però aquesta comunitat pues, em va impactar profundament, perquè no és necessari que els nens vagin a l'escola, els nens petits, perquè diuen que agafen mals hàbits. No? I això és curiós, perquè tenim nosaltres un xip mental molt de que hi ha unes idees de fer-te un camí, d'establir-los... I això, pues, ells, amb aquesta comunitat, és una mica diferent. Després sí que... quan són més grans hi van, eh? Però
0: sí.
1: tot és sagrat i I la dona i l'home, en moltes ocasions hi ha aquest aspecte de que són xamans i xamana i actuen sobre el teu cos. O sigui, perquè ells consideren que quan tu estàs malalt has tingut una pertorbació energètica, no?
0: Sí.
1: O sigui, que has tingut un susto, un disgust, i llavors ells actuen a través dels esperits de les muntanyes, que són els apus, o la terra, que és la Pachamama, que cura també. I ells saben harmonitzar el que és l'essència de la dona i l'home amb la natura. O sigui, és com una altra manera de ser.
0: Sí,
1: sembla que...
0: Sí.
1: Que som molt, molt diferents a nosaltres. I això tu ho vius quan hi vas, jo, a aquesta comunitat, i he anat amb gent, aquests viatges que ara en faré una a finals d'abril, amb un petit grup de persones que estic muntant. Però jo vaig anar com a antropòloga i amb aquesta comunitat i em va impactar moltíssim l'equilibri que tenien les dones, l'equilibri que la relació amb els avantpassats, la relació... Les dones teixeixen uns tapices que expliquen la història de la família, però la història ancestral, de com funcionen la lluna, les estrelles, la història... Cada família té uns teixits diferents que es col·loquen, per exemple, per fer el menjar es col·loquen doncs, aquests teixits, o sigui, són molt respectuós, o sigui, amb la natura, amb la gent, amb les persones, amb tu que els vas a veure. Jo en això no ho he vist mai.
0: Clar,
1: o sigui, em va impactar, impressionar, no? Que no fa falta tampoc parlar molt.
0: No.
1: O sigui, perquè no, això de parlar lo nostre, que no... Això no, amb ells no... No, pots estar sense dir res, diguem, tranquil·lament.
0: Perquè hi ha una altra manera de comunicar-se, no? Sí.
1: No,
0: tot això que expliques a mi em ressona perquè, aviam, aquí part d'això ja està arribant, o sigui, perquè no hi ha una altra manera, no hi ha altre remei, o sigui, apropem a la terra, ens apropem a la natura, o, bueno, de la manera que anem, no, o sigui, ens acabem. O sigui, però, clar, això vol dir que la colonització i després la globalització no ha pogut acabar amb aquestes tradicions ancestrals dels pobles, no? O sigui, hi ha llocs on...
1: No ha acabat.
0: No ha acabat, és que no ha pogut acabar.
1: No ha acabat.
0: No.
1: Sí, de fet, aquí quan va arribar Pizarro, a les costes del Perú, una part de la població d'aquestes comunitats, la població Quero, se'n va anar cap a la selva madre per protegir la sabidoria.
0: Veus?
1: I han estat durant 500 anys custodiant aquesta sabidoria i han estat aïllats.
0: Sí.
1: O sigui que aquesta comunitat pensen que hi ha un moment que és el Pachacuti, que és el temps de que s'ha d'acabar el caos i on s'han de trobar els pobles dels quatre punts cardinals. Ells diuen que quan l'àguila, que és el món material, i el còndor, que és el món espiritual, volin junts, hi haurà un canvi de paradigma, un canvi de consciència, que jo interpreto que és una mica el que estem passant tots ara, amb aquest moment tan convuls social, tan anímica com socialment, no? Que és un gran moment. Aquestes cultures han estat molt sàvies i nosaltres ens les vam carregar una mica amb la invasió
0: d'Amèrica. La colonització,
1: o sigui, com, la gent que va anar allà no va tenir en compte res. Però, bueno, s'han pogut preservar. No
0: això.
1: Totes, però...
0: Sí. És això, és aquesta invasió i genocidi, perquè en aquell moment va ser un veritable genocidi.
1: Sí.
0: Doncs no va poder acabar amb aquestes maneres de funcionar social, que podien ser matriarcals, li podíem dir, perquè
1: sí,
0: si la línia era matriarcal...
1: Sí,
0: podia
1: era
0: ser...
1: totalment matriarcals. O sigui, jo defineixo el matriarcat, cada societat és diferent, però comunitats igualitàries, comunitats... Perquè amb totes la dona és diferent de nosaltres.
0: Sí.
1: Organitza, gestiona, és molt respectada, relaciona el seu cos amb la terra, perquè igual que la llavor fa créixer a dintre del cos de la dona... Pues creix una criatura i això és molt respectat, molt.
0: Sí, sí. Bé, ara sentirem el primer tema, no?, que tu vas triar, que és una música molt xula, molt, molt bonica, de la Maria Bethània. Jo no la coneixia, la veritat. No la coneixia. Bueno, primer demanar-te que expliquis el per què has triat aquesta, aquesta cançó. El que em va sorprendre molt és que, si no m'equivoco, és la germana del Caetano Veloso.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo vaig quedar, jo coneixo, perquè el Caetano Veloso, superconegut, no? O sigui, jo per mi, bueno, ha fet cançons,
1: magnífic,
0: fins i tot,
1: sí,
0: sí, a les, una pel·lícula, o no sé si més d'una, de l'Almodóvar. Bueno, vull dir que sí.
1: És veritat, la cançó, sí.
0: Sí, però d'ella no sabia res.
1: No.
0: O sigui, primer que expliquis el per què i després continuarem parlant també una mica si això... Després farem la diferència entre les quatre comunitats, o les sis comunitats que puguis tu explicar. Però si realment això només es dona en comunitats rurals o si també es dona a altres comunitats més grans, no? Ja parlarem.
1: Sí.
0: Explica per què has triat la Maria Betània.
1: Doncs mira, aquesta cançó de la Maria Betània la vaig sentir una mica de sorpresa. Jo coneixia el Caetano Veloso, m'agradava molt, i llavors pues, vaig saber que era la seva germana i el vaig voler sentir. I parla de que la vida és bonica, a pesar de que hi ha moltes coses, hi ha dolor, hi ha de tot, no? Però sempre som eternos aprendices, ella diu, no? La vida és maca i tota la vida seré una eterna aprendiz. I és veritat.
0: Sí.
1: O sigui, nosaltres sempre estem aprenent. I fins que no et mors i tu vols aprendre, sempre estàs aprenent.
0: Sí.
1: I no saps, no tens moltes certeses, no? No és, nosaltres voldríem controlar que la vida fos, que tot... Però això no és possible. La vida és com és, no? I aquest ser un etern aprendiz vol dir que has de ser molt humil. Una altra cosa de les que m'han ensenyat aquestes comunitats, a ser molt més humil que la nostra societat, que és arrogant amb les seves històries, no? No comparteix, no dialoga moltes vegades, no?
0: Sí, no, és així. Ho volem controlar tot i la nostra veritat és l'única.
1: Bé, sentim. Sí, exacte.
0: Sentim a la Maria Betània.
1: Molt bé.

0: Bé, Anna, no la sentim tota, que si no...
1: Molt bé, sí, és que és llargueta.
0: És llargueta, sí. Després ja farem un altre tall de música.
1: Molt bé, molt bé.
0: Havíem quedat així, no? Que, que les, això, que tot, no totes les comunitats són rurals, no? Sinó que hi ha alguna que també és una comunitat més gran, no? Una, no és que sigui urbana, sí, sí. Però explica.
1: M'havies dit. La comunitat Minangkabau de Sumatra, aquesta són 4 milions de persones, és a l'oest de Sumatra, i és la més gran matriarcal amb aquesta. Ells mateixos es diuen un matriarcat, però és curiós aquesta comunitat perquè és islàmica. Això és una, sembla una contradicció, però no ho és, perquè les tradicions Minangkabau es basaven en l'acord mutu, el consens amb totes les qüestions de la vida. Llavors, a l'islam són tradicions doncs, del segle I, el segle II, a l'islam va entrar al segle XIII i va intentar doncs, carregar-se totes aquestes costums antigues del que es diuen adat, però no ho va aconseguir. El que va passar és que es van sincretitzar i llavors van caminar junts a partir del segle XIII. Però amb aquesta comunitat, la dona hereda, té una herència alta que es diu Pusaka, que hereda tots els béns valuosos de la família, la casa, la terra, els béns valuosos. I això és molt interessant. I després hi ha una altra herència que en diuen l'herència baixa, que és l'herència que tu fas amb la família. I això sí que hi ha una part per l'home i una part per la dona. Però és molt curiós, no? I aquí, amb aquesta comunitat... Sí, sí, totalment. Això em va impressionar molt. Aquesta, quan vaig arribar, em vaig sentir com a casa meva. I això també és un mateix quan viatja a aquestes comunitats. Entres en contradicció amb tot el que t'han ensenyat, no?
0: Exacte.
1: Jo pensava, per què em sento tan bé? Que no és hospitalitat, va més enllà de l'hospitalitat, no? I és com que ells tenen un esperit diferent, són molt més alegres, les dones tenen un sentit també de grup i sobretot la idea de l'amor, de l'amor. A l'amor que no és ja només a l'amor romàntic, sinó un amor que està molt impregnat amb el cor de les persones. Com que viuen amb el cor, i de fet quan parlen amb tu es posen molt amb el cor, no? I no sé, a mi aquesta idea em va fer col·lapsar, tenint en compte que és un islam amable, no? Però que és així, no? Hi ha una sèrie de tradicions antigues que conviuen, no? I conviuen de la mà, malgrat que el govern a vegades pues, faci pressió perquè desapareixi aquest matriarcat, pues, ara per ara pues, no ho està aconseguint. No? L'Estat voldria pues, que fossin comunitats pues, més patriarcals, però bueno, no ho són. I ja et dic, en aquest punt, les dones hereden la terra i la cultiven i els guanys de la terra són per elles només. Yeah. L'home té que buscar-se la vida fora. Yeah. I això està molt bé perquè preserva la família. Saps? No hi ha nens abandonats, no? Perquè sempre la dona preserva que hi hagi un espai, no? Per tot.
0: Clar.
1: Jo, per exemple, parlava amb una directora de banc, perquè les dones treballen amb tot, de tota mena de càrrecs pedagògics, mestres. Aquesta era una directora de banc que m'explicava una mica quina era la idea de poder per aquesta comunitat, no? I em deia... Potser és difícil d'entendre per tu. Poder és per nosaltres arribar a acords amb els homes amb totes les qüestions de la vida, no? O sigui, aquest diàleg que està implícit amb els costums antigues de l'edat. Això em va també impressionar perquè, bueno, aquesta idea del pacte, del parlar, em sembla com molt matriarcal, molt apropat a la dona també, amb aquest sentit més intuïtiu de les coses, no? I
0: això a Sumatra,
1: ells viuen... Sí,
0: això a Sumatra.
1: Ells viuen... Perdona?
0: De Sumatra, eh?
1: Sí, Sumatra.
0: Sí.
1: I viuen al voltant del volcà Merapi, que és tota la zona molt matriarcal, no?
0: Yeah.
1: I és com un entendre la vida també des d'una altra... perspectiva, no?
0: Totalment.
1: El diàleg, la manera de viure, la manera de ser i l'herència que hereden ho hereten tot. I a les poblacions hi ha una dona que és la Bundo Kanduan, que parla, que fa el paper de qüestionar els problemes que tenen les dones. També hi ha una figura masculina i una femenina que s'encarreguen de canalitzar la problemàtica de les poblacions i sempre basant-se en que el camí de l'amor és el més important, el principi matern, el camí de l'amor, no? Això és una cosa que hem oblidat nosaltres, també. Sí.
0: Són conceptes i llenguatge tan diferent, Anna. És que em quedo... Sí. O sigui, sí, sí, musulmà sí. I matriarcal... O sigui, sí. Saps allò? Sí. El cap se't fa... Se't queda com...
1: Sí,
0: sí. Com dius
1: tu. Sí, perquè no? Sí, això que deies, que ens hem acostumat a la idea sí. molt patriarcal, molt que ha de ser una dona que mani i tal, i és tot el contrari. Són sí. dones... el que la seva autoritat és molt reconeguda i l'home està encantat de viure en aquestes comunitats. Això també em va sorprendre.
0: Bueno.
1: I normalment l'home està envoltat de nens, se n'ocupa molt dels nens, saps?
0: Sí, sí, sí. Clar. Vull dir, si ella és, bueno, si va per la línia de la mare, bé, clar, és que el pare ja no és com si diguéssim per obligació, per l'herència, pel seu sí. llegat, no. Vull dir, és com humà que se n'ocupa sí. no? d'un altre
1: sí,
0: humà.
1: Sí, sí. Sí. Són molt, molt afins, la dona i l'home. Jo, per exemple, ara a l'estiu hi aniré a finals d'agost, també
0: sí, bueno, parlarem,
1: buscaré un
0: sí.
1: petit grup de persones sí, per viatjar. Però les vegades que hi he anat ja, aquí, sí. la gent es queda molt sorpresa de com són, com viuen, perquè... teníem una casa a dintre d'una aldea i llavors pues, la gent es senten molta curiositat per com som nosaltres i la manera de fer, o sigui, et conviden, van muntar una festa dintre de la casa i venia tothom, però amb moltes ganes de comunicar com eren ells, amb molt de respecte cap a com érem nosaltres i amb un amor infinit, que és el primer que trobes, i una alegria que se t'encomana, que tu tornes, dius, això no pot ser. Això que estic visquent, sí. de sentir-me tan a gust, tan sí. tranquil·la, tan... o sigui, això sí. és com algo insòlid, perquè nosaltres vivim molt amb la pressió sí. de l'estrès constant, i ells això no ho tenen.
0: Sí, sí, les presses, els objectius... nosaltres sí. vivim amb molta, molta pressió. Bueno, moltes enfermetats estan sortint per això, clar. Sí, sí. sí. Parla'ns d'una altra comunitat, i així ja quedarà un espai per...
1: Sí, sí. sí. La comunitat Mosu de Xina, entre les províncies de Yunnan i Sichuan, el llac Lugu, que es diu Lago Madre, que està a 2.700 metres d'alçada i és una reserva d'aves migratòries, és un lloc preciós. Aquesta comunitat va estar aïllada del resto de Xina fins al 1956 i és una comunitat que està formada per clans de dones que governen per tradició, una societat democràtica dins de tot el Paraninfo de Xina. I la dona es reuneixen, viuen germans i germanes amb un mateix grup, que poden ser de 20 persones, 15, una mica menys, una mica més, i la matriarca té el paper d'organitzar el treball de cada un dels membres de la família segons la intel·ligència i habilitat de cada persona.
0: Ai,
1: que això és una cosa molt important, no? Després, la figura del marit no existeix. O sigui, les dones viuen, els germans i germanes viuen amb aquest espai, amb aquesta casa, amb terrenys, amb hectàrees de terrenys, i la dona té una habitació quan passa la pubertat, quan es fa un ritual, quan té 13 anys, en el qual l'ànima entra dintre del cos i a partir d'aquest moment la nena de 13-14 anys ja pot tenir la seva opinió en família, amb la família, i al cap d'una mica més temps, cap als 16-17-18, ja pot rebre les visites d'amor de l'home que a ella li agradi. I que pot haver molt de carinyo, poden ser relacions que duren poc o que duren molts anys. I tenen fills, que els fills es queden amb el clan matriarcal. El pare té un paper irrellevant. Perquè, sí, sí, no, però és diferent. O sigui, qui es queda educant els fills són els germans de la mare, que viuen tots junts. El pare pot visitar, a vegades ni siquiera es coneix el pare, però el pare pot visitar els seus fills, però que el, és com si fos els tiets, sí, transportat a la nostra societat, que sí, tenen molt més paper, no? Sí. I la dona pot tenir pues, un enamorat, un darrere de l'altre, bueno, vull dir que no, no és que sí, siguin promiscues, tenen... No. Dirigit molt amb l'amor i que, bueno, que no hi ha aquest lligam. Jo me'n recordo que a mi em preguntaven, però tu pots estar, perquè jo estava casada i tenia un fill, tu pots estar tot el dia con un home? Em deien com si sí, m'hagués begut l'enteniment. I jo, per altra banda, elles només tenien les visites d'amor que passaven la nit. I de dia no estava ben vist agafar-se de la mà de la persona, perquè no hi ha el costum. Ja. És uns costums tan diferents dels nostres,
0: sí, sí, sí,
1: totalment.
0: Bueno,
1: i, per exemple...
0: Sí, sí, digues.
1: Per exemple, la idea aquesta de... Jo, clar, com que entrevistava contínuament, els hi vaig preguntar, bueno, però si en alguna ocasió pues, tens algun dilema amb aquesta parella i tal, que sentis rancor perquè, bueno, pues, un es vulgui separar o l'altre no, coses aquestes que... em semblava una pregunta que es podia fer. Jo vaig preguntar a la Pima Lamo i, mira, em va estar com uns segons pensant i després em va contestar. Diu, rencor. Jo, traduït al xinès, jo nunca he sentido rencor. No? O sigui, aquest aspecte també de l'emoció negativa, que no estan ben vistes, no estan, sí, o sigui, se'ls aparta, no? I això és, també em va impactar profundament.
0: Sí, sí. No fomenten aquestes,
1: absolut,
0: no? Aquestes emocions negatives, no les fomenten. No. Que, això de no tenir marit, no, sí, i que els pares, fins a cert punt, no puguin saber qui és el sí, seu fill, amb certesa.
1: O poden saber-ho o no, és important.
0: No, que vull dir que, clar, sobta molt, no?
1: Sí,
0: perquè no és que sigui una disbauxa, sinó que si es manté...
1: No, està molt ben ordenat, Ells ho tenen superben ordenat.
0: Sí. Si es manté l'amor, no? Si es manté l'amor, es manté la relació. No hi ha amor, sí, no hi ha relació.
1: Sí, ja no hi ha vincles com aquí al
0: exacte,
1: matrimoni, que són vincles econòmics.
0: Sí.
1: Allà, com que tu sempre vius amb els teus germans i les teves germanes, i la teva mare, clar, naturalment, doncs sí, no hi ha... El vincle econòmic és amb aquest grup, també.
0: Clar.
1: Tornem a anar a parar la idea de grup,
0: clar,
1: que està anclada en un vincle econòmic,
0: sí, sí,
1: d'organització
0: sí,
1: social,
0: sí,
1: també, saps?
0: Sí, sí,
1: i això és molt curiós. Sí. O sigui, de fet, el Mao va voler que això es diluís, però tampoc ho va aconseguir.
0: Ah.
1: I els va deixar perquè estan aïllats, per arribar sí, aquí. Has de fer un bon camí, no?
0: Ja.
1: Però no ho va aconseguir tampoc.
0: Sí, sí. I aquesta comunitat amb un país, amb un sistema doncs, que,
1: sí,
0: que els hi deu... Bueno, si s'han deixat estar bé, però que és un sistema que no va per aquí. No va per aquí,
1: o sigui,
0: aquesta llibertat...
1: No, totalitari
0: de...
1: i que no quadra amb res, no?
0: Clar,
1: però,
0: clar,
1: en canvi, pues, ells estan allà encantats de la vida, no?
0: I
1: l'home, una mica, amb aquest aspecte sí que em vaig adonar que l'home era més com un... que era delicat, no? Allà
0: sí,
1: la dona té una força molt gran per organitzar i per decidir i per repartir i ho fa, però des de l'autoritat, no des del poder.
0: Sí.
1: I, en canvi, l'home és més com un nen, saps? Ah. Que no li agrada tant com decidir i tal. Això me'n vaig adonar compte i també m'ho van explicar
0: sí,
1: des de l'antropologia allà, des de... Jo, com que sempre estava parlant amb dones, amb homes, traduïdes per un traductor de la província del costat i tal.
0: Sí.
1: Per exemple, una cosa que em va sorprendre molt és un dia que estava a la nit amb la matriarca, estava a les muntanyes i vam anar a fora a prendre el te. Jo li vaig preguntar al meu traductor, el que es deia Li, pregunta-li a la matriarca què és per ella la felicitat.
0: Ah.
1: I el Li em va dir, diu, és que no te va entendre, Anna, no te va entendre. Dic, bueno, tu pregúntaselo.
0: Sí.
1: I vaig veure que parlaven i després em va dir... Mira, m'ha assenyalat... Jo veia que la matriarca assenyalava, Pima Lamo assenyalava a les estrelles, assenyalava el te que estaven prenent i assenyalava el seu cor. No?
0: Sí.
1: I la traducció que em va fer Li és estem aquí, estem a gust, estem tranquils, sí, estem rodejats de natura, estem bé. No? Sí, o sigui, sí. La idea de felicitat no existeix tampoc com a no, tal.
0: És aquell, és aquell
1: de
0: moment,
1: calma,
0: aquí.
1: De pau. Sí, sí, sí.
0: Aquell
1: sí.
0: moment sí. i aquí. Sí, sí, sí.
1: Exacte.
0: Bé, fem, sí. fem un altre tall de veu. Ai, de veu. De sí. música. Tu has triat les 12 danses espanyoles de l'Enric Granados.
1: Sí.
0: Bé, per què? Bueno, farem un fragment, el que tu sí. has triat també. Per sí. què? Per què aquesta música? Què t'inspira o et porta a algun lloc?
1: Sí, bueno, em porta records de la meva tieta, que ara ja és al cel, però que ella tocava el piano i tocava, aquesta era una de les cançons que tocava entre moltes altres, i de Granados, estava molt enamorada de Granados i de Chopin. I bueno, pues, em va fer sentir pues, molt a gust amb ella, que era una dona avançada a la seva època, i sempre tenia una alegria innata també, no? I bueno, pues, m'arribava molt el que, quan ella tocava el piano, i per això era, és una cosa més familiar de, sí. De dir, bueno, aquí també som família, també tenim els nostres vincles amb els ancestres, el passat, no? I és bo pues, mostrar-ho també.
0: Sí, molt bé, Anna. Doncs sentim aquesta música.
1: Vale.

0: Bé, Anna, els minuts que ens toquen, si vols pots encara parlar d'una altra comunitat, que tu vulguis. I si no, ja ens expliques una mica aquests dos viatges que has anat dient, no? El proper, el de l'abril, i després aquest que faràs. Com estan organitzats, no? Perquè això és un projecte teu, ja dic, pot trobar a la pàgina web www.matriarcados.com, allà està tota la informació, tot d'enllaços amb coses que, bueno, amb altres entrevistes, amb documentals, tota la part creativa teva també, no? Com a fotoperiodista. Doncs, bueno, això es pot veure. Però si ens expliques una mica aquests dos viatges, o si és que t'has deixat una, encara es queda per sentir una altra comunitat, doncs ja està.
1: De fet, una de les comunitats que també volia anar a finals d'any o principi de l'any que ve és la de Guinea-Bissau, la comunitat Bijao d'Àfrica, que jo vaig anar 16 anys enrere i em vaig anar a compte allà que el temperament de les dones i els homes doncs era al revés del que es mostrava aquí, que la dona tenia un paper molt important en l'economia, la llei, el benestar i l'espiritualitat, i es reunien amb associacions que decidien doncs, una mica tot com organitzar la vida, no? I allà, pues, de fet, jo estava amb ells a la selva, amb la Quinta i l'Estevo, i la dona, la Quinta em deia, per a mi, l'Estevo, que era la seva parella, m'encanta per la seva sensibilitat i pel seu sexe. I a l'Estevo, quan jo li preguntava, em deia de la Quinta, pues, és una persona que no em fa passar gana, que és molt sàvia i que sap trobar el bé des del mal, no? I després aquesta comunitat, i tornat 16 anys després, i havia canviat una mica l'home amb influència de la capital, perquè això està a l'arxipèlago de les Bijagós, està en unes illes paradisíaques, i amb influència de la capital, perquè havíem millorat la comunicació, pues, volia tenir més paper, no? I havia canviat una mica, tot i que considerava que per tradició de la comunitat Bijagó la dona tenia un paper absolutament imprescindible, important, i de sabidoria i d'organització, i inclús les sacerdotes, que eren la consciència femenina, les sacerdotisses de la comunitat. Jo quan vaig arribar vaig tenir que demanar permís amb elles perquè em deixessin fotografiar, entrevistar, i són elles les que vehiculen que tu facis els rituals de pas de les noies adolescents. Hi ha una relació també amb les dones grans i els homes grans, que són savis, no? Amb totes aquestes comunitats. I aquest viatge el pensava fer a finals d'any o l'any que ve. Sí. I també amb un petit grup de persones, poden ser 6 o 8,

0: Sí.
1: aquesta seria una tercera. Els altres dos viatges,
0: Sí.
1: aquest el primer, que és a l'abril, que encara sou a temps d'apuntar-vos, pues, a mi és molt místic aquest, és una mica conèixer la cosmologia inca,
0: Sí.
1: tot el clàssic, el Machu Picchu, el Valle Sagrado, tot el clàssic, però aquestes comunitats estan molt a la vora d'allà. Llavors, pues, es podem convivir en tres dies amb una d'aquestes comunitats, la comunitat Wheelock, que tenen un espai molt impressionant, i aquesta és el que us he parlat abans, que hi ha una harmonia entre l'energia femenina i la masculina, i hoy por ti, mañana por mí. Tenen la seva casa, la seva terra, i és un lloc paradisíac. I tu també, només estar amb ells, ja notes que ens fan el menjar, hi ha un espai, un menjador que mengem els de l'Uru, com que són poquets, i també pues, estem distribuïts en cases allà, que és tot molt net, tot molt. Ens ensenyen a fer teixits, ens ensenyen a una mica les seves costums, els rituals també, perquè els hi fan rituals als animals perquè siguin fèrtils,
0: Sí.
1: rituals a la terra, i això ho fem, anem a les muntanyes i ens fan un ritual, ens fan també un ritual de neteja a nosaltres, perquè nosaltres arribem als llocs amb l'energia d'aquí,
0: Clar.
1: i això s'ha de com netejar una mica, no? I llavors et fan un ritual que ho fem, i és com i molt, molt proper, molt, molt amable,
0: Són
1: no?
0: molt
1: I tornes com, sí, bueno,
0: dies,
1: són
0: Anna?
1: 16 dies,
0: 16
1: 16
0: dies.
1: dies,
0: I
1: sí.
0: problemes d'avions, perquè hagin de fer una escala en algun lloc que ara en aquests moments pugui haver conflicte i això? No.
1: No,
0: No.
1: no. Ara de moment no
0: No.
1: tenim amb aquest d'això, no, perquè és al sud,
0: Sí.
1: i ara tinc que mirar una mica els vols, però no hem tingut mai cap problema,
0: Vale.
1: inclús durant la pandèmia, que hi vaig anar també amb un grupet, i bueno, vam passar de la pandèmia, era en el
0: Sí.
1: 22, no? Però no va.
0: Vale.
1: I bueno, aquest seria, i
0: I
1: l'altre
0: a
1: és el de la
0: l'altra, sí.
1: comunitat. Sí, de la comunitat Minangkabau, que ja he parlat abans, a Sumatra, que aquest també és aquesta idea de que la dona ha de tot, que és, estem també, anem visitant dones que ens expliquen coses de les tradicions d'allà, pues, anem a puestos paradisíacs, que ens banyem al mar, ens banyem a... O sigui, és un conviure i compartir des del cor, perquè aquestes persones viuen des del cor, i llavors tot el que fem amb un paisatge meravellós és compartit des del cor. I al mateix grup que anem, com que som poquets, doncs, també hi ha un vincle, ens fem com amics, no? I conservo amistats de fa 5 o 6 anys. O
0: Sí.
1: sigui, tu mateix et trobes amb altres coses, i llavors t'has d'afrontar amb coses noves, i estàs sempre tan en el present que no pots pensar ni un moment
0: Sí.
1: amb que t'has deixat no sé què, perquè estàs absolutament al present. Hi ha tant color, tantes activitats, ens regalen, fem festes, pugem una mica, també fem excursions, veiem, ens banyem a unes catarates que hi ha. Bueno, és com si estiguessis disfrutant com si fos una
0: Sí,
1: criatura, no?
0: sí, sí,
1: Amb
0: sí.
1: aquest aspecte.
0: No, i segur, segur que és un goig perquè, clar,
1: Sí.
0: venim d'una societat, això, com dèiem abans, estressada, i també
1: Sí.
0: això que comentaves, no? Amb una
1: Sí.
0: educació, perquè allà,
1: Sí.
0: bueno, s'educa, la comunitat educa tant
1: Sí.
0: amb els nens com a les nenes. El que passa que
1: Sí.
0: l'educació que allà rep un nen no és de força, de poder sobre els altres, de valentia, de tu no
1: No.
0: plores, sinó d'humana, d'un
1: Sí.
0: dels gèneres, no? D'un dels
1: Sí,
0: sexes.
1: sí, sí.
0: I la
1: Sí,
0: dona, igual,
1: és
0: o sigui, el
1: curiós,
0: que
1: sí. Sí, sí, sí.
0: es transmet també educació,
1: Sí,
0: per l'educació, igual que aquí,
1: totalment.
0: clar.
1: Mira, per exemple, a l'escola de Sumatra, de l'Oest Sumatra, aquesta de la comunitat Minangkabau, s'eduquen a les nenes i els nens a la mateixa classe, i se'ls ensenya a no estar més de 3 dies enfadat pel bé del grup. Imagina't com creixen
0: Que
1: ja. O
0: monos,
1: sigui, hi ha el diàleg, el consens, l'acord, però a més, si tu no pots estar, es parla amb ells, els diu no pots estar perquè això crea mala per tu mateix, com ets tu. O sigui, es parla molt als nens des de qui ets tu, no?
0: sí.
1: No el que has de pensar que va anar.

0: l'escola, aquests, sí. Pues, aquesta comunitat de 4 milions és la que t'estic parlant ara, mirant que vau, però se'ls ensenya des de dintre. Mm. Inclús a solucionar els problemes, les dones es reuneixen i fan unes boles que es diuen inti, que són dolces, perquè quan hi ha problemes, pues, per què endulçar la vida? Aquesta idea de... Sí, i inclús parlant entre... Diu, una suegra, no pots enfrontar-te mai amb un mal llenguatge. Has de fer sempre amb sensibilitat, amb proverbis, que li facin entendre les coses. Sí. O sigui, això de la sinceritat nostra a bocajarro, dir les coses, ells no ho contemplen, perquè contemplen que l'amor és el camí de la vida. Yeah. I amb això estem.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb això estem.
1: No, jo quan parlaves de que fins i tot ni l'escola, diuen no perquè l'escola ja guia massa i tal, que ho fan en família, de fet, aquí, a Occident, també ho fem, perquè no tota l'educació es fa a través de l'escola, sinó que es fa des de la família i, per desgràcia, tota l'altra part que és els mitjans de comunicació, tot això. O sigui, l'ensenyament bo, sa, espiritual d'aquestes comunitats que ho fan això, la comunitat sobre els joves, aquí la porta això, els mitjans de comunicació, no és l'escola només, perquè de vegades pensem l'escola que duc... No és l'escola, és la família, els exemples, la pressió de que si aquest té una joguina, també, si és una marca d'una cosa, també, és que tu no fas això, sembla que estiguis marginat. És aquesta educació que allà els valors són nosaltres.
0: Totalment. És molt materialista la nostra societat, i ells... No et dic que siguin societats perfectes, però sí, tenen uns graus, això només de la idea aquesta de la negativitat, o sigui, és molt més baixa que nosaltres. Sí. Hi ha molt més diàleg, molt més inclusió de tothom, del grup. O sigui, són valors que nosaltres hem perdut perquè ens han educat amb la individualitat.
1: Sí, saps? Totalment.
0: I no és que aquí no hi hagi gent que poden... Sí, famílies matriarcals, que jo crec que hi són, però que no conformen teixit social important. No. Però jo crec que anem cap a una idea... molt, nosaltres també, de tornar cap a dintre nostre, de tornar amb aquesta idea matriarcal de qui som més que el que tenim, no? Sí. Està confrontada amb moltes coses, no? Una idea de religió exterior, que ells la tenen molt més interioritzada, malgrat que també amb algunes d'aquestes comunitats arriben les religions catòliques i cristianes i protestants, però que és com més una barreja. Bueno, no sé, jo he quedat enamorada d'aquest món, m'he tornat molt més humil, molt més tranquil·la, i he après, i per això pues parlo d'elles, perquè a vegades em diuen, o quan faig una classe o a la universitat, com és que ningú ens havia parlat? Bueno, perquè és que hi vaig jo sola, no hi ha... No puc fer-ho tot, no? I això em va molt bé, el boca a boca, que la gent pugui també ajudar a conèixer, saps?
1: Sí, el divulgar. I fer veure això.
0: Per l'entrevista, sí.
1: Que hi ha moltes maneres, no?, de funcionar socialment, que no és només aquesta, no? Per això, jo amb aquest programa, una de les coses que volia és això, és mostrar que el que dèiem al començament, que matriarcat no és a l'oposat del patriarcat, sinó que és una altra manera de funcionar la societat.
0: Sí, doncs, de viure.
1: De viure.
0: Sí.
1: Això, si algú es vol apuntar, ja sap, a matriarcados.com, es pot posar en contacte amb tu i ara ja et coneixen.
0: Sí, ja teniu telèfon i parleu amb mi. Sí. I t'agraeixo molt, de totes maneres, la possibilitat de parlar aquí i no sé, tu ja fas aquest paper del boca a boca, que les dones tenim molta força i molta empenta i podem ajudar un munt.
1: Sí, fins i tot muntar matriarcats.
0: No cal dir aquesta. Però que sí que és una idea molt des del cor, no? Sí. I jo no excloc els homes, al contrari, jo sempre dic, jo vull que l'home, la dona i l'home, de la mà en totes les qüestions.
1: És que així serem forts, és que així és la manera de fer força. Estar junts, i a més, com deien ahir en una bueno, un col·loqui que vam fer darrere d'un documental, els homes sortirien guanyant també. Els homes
0: tots,
1: surten
0: tots,
1: guanyant.
0: Sí.
1: Surten guanyant.
0: Sí, perquè l'home també ha estat molt... ha tingut moltes dificultats sobre no expressar els sentiments. O sigui, nosaltres també, històricament, hem tingut molt dolor.
1: Sí,
0: i l'home ha tingut
1: també
0: unes manques importants.
1: Moltes,
0: o sigui, ara és el moment, aquest
1: sí,
0: moment que diuen el Pachikuti, que diuen la comunitat Quero i Wiluk de Cusco, Perú, d'agafar-nos de la mà, de volar
1: sí,
0: junts, de fer les coses junts.
1: Sí,
0: no? Que això seria molt la idea matriarcal.
1: La cosa no va bé, o sigui que hem de trobar vies, solucions i nous camins.
0: Sí.
1: Bé,
0: tant.
1: Anna, doncs sentim ara l'últim tema, ja per tancar, ens despedim, ens acomiadem.
0: Okay.
1: Sentim l'últim tema que has triat, del Carlos Vives, La gota fria.
0: Sí.
1: Només
0: sí,
1: això, explica per què i jo ja em despedeixo.
0: Bueno, no,
1: sentirem.
0: Aquesta cançó, perquè té molta marxa, és com parla d'un indi, però parla de la seva terra i de com... I em semblava que tenia molta força i per posar una dona i un home que cantessin i una música, o sigui, per equilibrar les dues coses. Em semblava maca aquesta cançó, molt marxosa i molt bé.
1: Molt bé, Anna. Doncs una vegada més, moltíssimes gràcies. Estic encantada d'haver-te conegut. I no sé, que tinguis molta sort. A lo millor jo també tinc sort de poder apuntar-me en un d'aquests viatges, que seria un somni.
0: I tant.
1: Bé, pues jo també m'acomiado de tots els oients i fins la setmana vinent, que no tenim programa. Fins 15 dies, dintre de 15 dies, sí. Que passeu unes bones vacances de primavera. I sempre les últimes paraules jo des de fa uns mesos les dedico a Palestina. Que Palestina no deixi d'estar al nostre pensament, al nostre record, perquè això és la clau de volta de tot el que després s'està produint al món. Fins i tot hem de tenir també un pensament cap a Cuba amb aquest bloqueig que està patint. Salut a totes i fins dintre de 15 dies.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

Ràdio Caldes, 107.8.

my boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeix

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. Blue eyes.

era. Dos, tres, tres. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.